0: Bueno, pues esta canción me la crucé ayer en uno de estos vídeos de TikTok. No era de animales, era de otra cosa, no recuerdo de qué.
1: Santo Dios.
0: No había oído nunca, no conozco al cantante. La busqué y dije, oye.
1: Pues para hoy por hoy.
0: Para hoy por hoy, para cerrar. Diciendo esto de qué bonita es esta vida. Bueno, pues para ti, que esta tarde vas a coger en brazos por primera vez a tu primera nieta, para ti y para todos los demás. Volveremos mañana a las 6, las 5 en Canarias en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
2: ¡Qué bonita es esta vida!
3: Radio Alcoy, Cadena Ser.
4: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 28 grados centígrados.
3: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
5: Hola, bon dia i benvinguts al programa Hoy por hoy, Alcoy, de avui dimecres 26 d'agost. Dos seran els continguts que tenim preparats. Primer escoltarem a Pep Jordà, que recentment s'ha jubilat després de 49 anys treballant a la mateixa empresa, Mutua Levante. Després parlarem amb el director del Patronat de Turisme Costa Blanca, José Mancebo. Ho farem sobre, conversarem sobre la propera arribada de la Volta Ciclista a Espanya a les nostres comarques. També tindrem el nostre company d'esports, Ismael Mayor, per a parlar uns instants precisament de la Vuelta, de l'Alcoyano o de Daniela Picó, entre altres molts aspectes esportius. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem. Pero antes, un consejo. Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa, tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas a elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. És afortunadament habitual que moltes persones, després de la seva trajectòria professional, pues, bueno, arribi el moment de la seva jubilació. I el que sí que no és tan habitual, i més en els temps actuals en els que correm, és que aquesta persona jubila després d'estar 49 anys en la mateixa empresa i que siga una empresa de la importància de Mutua Levante. Vos parle de Pep Jordà. Bon dia, Pep. Què tal? Com estem?
6: Molt bé.
5: Molt bé. Enhorabona, primer. Ixa...
6: Gràcies.
5: Vida ahí de jubilació.
6: Moltes gràcies.
5: Què tal estos primers dies de jubilat?
6: Molt bé. Bueno, ara és que han sigut com... Em vaig jubilar en juliol.
5: Han sigut
6: un poc com vacances encara. Exacte. Ara en setembre ja m'ho notaré més.
5: Ja m'ho notaré més. A veure, això, no? Són 49 anys. És que es diu pronte, però és que és mig segle. I sempre, des de baix, des de botones, volem això, volem primer conèixer un poc la teva trajectòria i després parlar de Mutua, eixa evolució també que tu has vist, que tu has viscut durant aquests 49 anys. Conta-nos, parla-nos primer de tu.
6: Jo, bueno, vaig entrar en Mutua l'any, el 7 del 7 del 77.
5: El 7 del 77.
6: Que era curiós. I, bueno, vaig entrar de botones, que eren la gent que, bueno, botones, el que fèiem recaos, estàvem en oficines ahí atenent les necessitats de les persones, i els dos anys d'això, quan ja va entrar en 15, 14, 15 anys...
5: 14, 15 anys.
6: Sí, entonces podia. No. I els 17 o por ahí vaig passar a oficines, que això era lo normal, i primer vaig estar en subscripció fent pòlisses, després em van passar a siniestros, reclamant i barallant-me amb la gent, i dos o tres anys vaig estar un parell d'anys en siniestro i després ja es va fer una posició interna,
5: sí,
6: i per entrar a informàtica, perquè era al principi quan van comprar un ordenador allí i tal, necessitaven, i hi havia una persona en informàtica però estava embarassada i se n'anava a parir, i entonces vaig aprovar jo i vaig entrar.
5: Estem parlant de l'any 80 i poquet.
6: Vaig tornar de la mili en el 84, pues per ahí 84.
5: Imagina't.
6: 84 i pico, 80.
5: Informàtica, ordenadors en l'any 84.
6: Sí. Clar, la informàtica entonces era molt pedestre, no res que veure en lo que ara. I res, allí vaig començar a treballar, a fer programes, a, bueno, lo que fa un programador, un informàtic, un analista programador. Després va anar incorporant-se gent, primer Manu Ferneda, que ha sigut un company també que hem estat junts tota la vida, després Juan León.
7: Ah, sí, Juan Antonio.
6: I, bueno, i ara s'ha incorporat un altre xaval, Esteban, que, i ahir es va fer un departament d'informàtica interessant on han fet molta cosa i han desplegat tota la informàtica de mútua.
7: Com ha evolucionat a nivell informàtic? Ara
6: van passar de lo que dia el Word Star, que era lo que era el Word, de lo que era una fulla que no sé com es deia, no recordo com es deia, però que era l'Excel, de programes que tu tenies que pintar la pantalla a base de codi, a que ens programa ara, que jo ja no sé ni programar com es programa ara, és tan avançat, hi ha tantes capes i cabeixes que jo ja m'ho he deixat.
7: Els ordenadors també, les armatostes que hi haurien, clar.
6: El primer ordenador que va comprar Mutua cabia no cabia quasi en una habitació com esta.
7: En l'estudi central que estem, pantalles, enorme.
6: Una impressora que tu podies clavar-te dins i, bueno, un animal, allò era un animal. Tens que veure la foto perquè t'impressió.
7: Sí.
6: Bueno, tot aquí
7: va estar
6: molts anys en informàtica. Primer com a membre informàtica i després com a responsable, com a director d'informàtica. D'ahir, Elena Turrión, arribat un moment, fa 10 anys o por ahí, em va proposar que isca d'aquest departament i muntarem uno que es dia Seguretat, que portàvem tot el tema de seguretat informàtica i coses d'aixes. I ahir va estar també una pila d'anys fent coses i tal. I quan un dels tres membres del comitè de direcció es va jubilar, Elena Turrión em va proposar, que va dir que era la persona que confiava en que jo podia fer-ho. Jo no ho tenia clar, però jo em fio de lo que em diguen i més d'ella. I em va dir que podia ser i tal, i jo vaig entrar en la direcció.
7: En la direcció.
6: I he estat allí els últims 4 anys de la meva vida laboral.
7: Molt bé. I paral·lelament a aquests últims anys es crea la Fundació Mutua Levante.
6: Sí, en 2026 es crea la Fundació Mutua
7: Levante. 2026 no.
6: No, perdó, en 2016.
7: 2016,
6: la xilomà. Que en guany farem 10 anys.
7: 10 anys,
6: l'any. Es funda la fundació, malgrat la redundància, i és que van estar al front de tot això, Vicent Bronat, que va ser el principal motor de fundació,
7: totalment.
6: I Elena Turrión, que va assumir la part, diguem, social de la fundació, pues em van proposar si, quan tot estava molt quan encara no estava l'edifici, no, i era que si volia fer-me carrer de la part cultural, del tema d'exposicions, del tema...
7: I
6: bueno, jo tampoc les tenia totes en mi, perquè jo he estat tota la vida d'alguna manera relacionat en l'escritura, en l'artista, en l'escriptor i coses d'aixes, des de ben menut, però tampoc ho tenia clar. Però bueno, jo què sé, com també em van donar molta confiança, doncs vaig fer endavant, i també, doncs això, hem estat 10 anys allà en Fundació, Elena i jo mano a mano, i després també la resta de patronos, Xavi. Bàsicament, això durant molt de temps, nosaltres tres hem portat això, i després ja s'han incorporat, ara s'ha incorporat una nova gent al patronat.
7: Sí. I què passa en aquest últim també tram? Perquè ara el jubiles, però no el jubiles.
6: Explica.
7: Com està això?
6: En l'última assemblea de juny també m'ho van proposar i ja com estic acostumat a dir que sí, em van proposar formar part del Consell per l'experiència que tenia en l'empresa i el coneixement i tal, i bueno, jo també per els coneixements de processos i procediments de l'entitat. I bueno, jo va ser a treball d'Helena la que em va espentar, i jo també vaig dir que sí, per supost. I l'assemblea em va anomenar el passat, el 5 de juny, crec que va ser, d'enguany.
7: Sí.
6: I després en Fundació continuaré de moment com a secretari.
7: Vale, perfecte. Per la part de Fundació i per la part de Mútua, formaràs part del Consell.
6: Del Consell d'Administració.
7: Del Consell d'Administració.
6: Continuaré formant part de, dels dos òrganos, però...
7: Però ara ja un poc més relaxat.
6: Sí, però un poc
7: ara ja, ja no tindràs deixa...
6: Però tot en fundació, sí.
7: Sí, sí,
6: ja
7: sí.
6: Sé, que a Víctor, que...
7: Ostres, Víctor Riaza.
6: Que ho fa molt bé, que és un déu.
7: Tio, sí, sí.
6: S'ha adaptat molt bé, ho fa, gestiona sí, genial.
7: Sí, el xí molt bé.
6: I, bueno, tindrà la meva col·laboració, però, clar, ell estarà més... Entonces, al peu del canó estarà ell.
7: Molt bé, perfecte. Bueno, això és un poc la part personal que has anat tu vivint, però, claro, al mateix temps, una empresa com Mútua, fa 49 anys no era la Mútua actual.
6: No.
7: Eixa, eixa evolució. Parla un poquet de l'evolució
6: no,
7: que has anat
6: de fet,
7: fent.
6: No, no tenia res que veure. Era una empresa xicoteta que estava en el carrer Roger de Llauria, continua estant, sí. Però ara allò pràcticament ocupava un pis i ara ocupa quatre plantes.
7: Ara és tot l'edifici.
6: I, bueno, tenien oficines per tot el coll, per Gandia, en València, i en Alacant estem mirant. Vull dir que ha tingut un creixement espectacular. Ja t'ho dic, sobretot allò era, al principi era com una gestoria xicoteta, i amb el pas del temps, especialment els últims anys, els 10 últims anys des de que bueno, n'hi ha una direcció nova, està Elena, n'hi ha una revolució, n'hi ha un consell que també, un consell d'administració que apoya això i Mútua gira el calcet i pega una renovació, té un creixement molt gran, es modernitza a tots els nivells, a nivell d'imatge, pressupost, a nivell de processos informàtics, que és una de les armes capdavanteres de Mútua, i per la que la coneix molta gent i perquè per la que molta gent vol treballar és la informàtica. O sigui, molta gent vol treballar per la informàtica tan senzilla i tan potent que té
7: el mateix temps
6: que té Mútua. I bueno, una bona gestió.
7: A veure, això insistiu molt en el tema de sostenibilitat.
6: Sí, sí, i entonces a partir de tot dins d'aquest procés de canvi també s'aposta per ser una empresa sostenible i socialment responsable.
7: Exacte.
6: Socialment responsable realment ho ha sigut al llarg de tota la seva història, perquè com a Mútua sempre és una entitat que no té accionariat, i per tant els beneficis de l'entitat repercutixen sobre l'entitat i sobre accions que sempre s'han fet. Sempre s'ha col·laborat en Creu Roja, s'han fet moltes coses. Però clar, des de que existís Fundació el 2016, tot això s'ha canalitzat a través de Fundació i s'ha multiplicat el número de coses. Per altra banda, pel que fa a la sostenibilitat, també érem una empresa sostenible sense saber-ho i vam decidir que, pues bueno, que és com quan el presentes per lliure un examen, no? Dius, jo m'ho sé, vaig a veure si... I efectivament ens van donar el títol, perquè moltes de les coses que s'exigien per a tindre un certificat de sostenibilitat, com és el certificat ETSI, que és empresa ètica i sostenible, i vull dir, tens que complir una quantitat de requisits, pues, vora de 200 ítems.
7: Ostres, imagina.
6: Que van des de pues, tindre un personal content i haver conciliació, haver un bon ambient en la gent, fins tindre una sostenibilitat econòmica important, el miren les inversions i a veure on estàs invertint i en què estàs invertint, també a nivell de sous, que no hi hagi una diferència salarial molt gran.
7: També. I ho compliu tot?
6: Home, nosaltres ho complim, per exemple, clar. Nosaltres tenim una diferència salarial d'un 4,6, que això fa risa comparat en empreses, en empreses bancàries, que sigui d'un 16, d'un 100 o de lo que sigui.
7: Vale. I després, per exemple, més coses.
6: Dit. I llavors, vull dir, dins d'aquest projecte, d'aquest procés, d'aquest horitzó, es vam certificar que som una de les 5 companyies en Espanya que tenen d'assegurances que tenen aquest segell, només n'hi ha 5.
7: 5 en tot Espanya.
6: Que poden complir-ho. I després també vam ser la primera empresa que es va inscriure també es va inscriure perquè complia els requisits,
7: claro.
6: També 100 i pico requisits, en el registre d'empreses socialment responsables de la Generalitat Valenciana. I som la primera empresa, ahí estem, seguim sent els primers.
7: Sí.
6: Després ha vingut molta gent, ha vingut moltes entitats, però nosaltres vam ser els primers. Una empresa d'Alcoi, una empresa...
7: Claro.
6: Ah, una empresa del terreno, pues que estiga ahí, para mí, yo pensé que a nivel local, a nivel personal y a nivel de ciudadanía, yo pensé que es un orgullo.
7: Parlaves també de, a nivell de solvència, no? També teniu un reconeixement en
6: Som una empresa que sempre ha buscat el creixement sostenible, un creixement mantingut.
7: Exacte.
6: No, aquestes empreses que un any pugen, l'any baixen i tal, i al final acaben anant-se a fer punyetes, sinó que té un creixement sostingut, i s'han treballat sempre, i han mirat molt la rentabilitat. L'any passat, l'altre, van fer una important neteja perquè la rentabilitat mos en anava un poc, i per nosaltres és importantíssim
7: sempre.
6: Les dues coses que tenim, les dues palanques, una és el creixement, perquè no podem deixar de créixer, hem de ser una empresa que creixca, evidentment, però que siga molt rentable, i això sempre ho mirem molt. I després som una empresa que té un índex de sostenibilitat altíssim, molt per damunt de la marge de solvència, que es diu tècnicament, per damunt de la mitja de les companyies, per la mitja del sector,
7: sí.
6: Molt més alt que la majoria.
7: Exacte. I una paraula que ara també s'ha posat molt de moda i que afortunadament no està en la companyia és edadisme.
6: No, la mútua ja t'ho dic jo, que no practica el edadisme, perquè... Me ve al contrari, perquè té una part important de la plantilla, jo t'ho dic de memòria, però ara un 30%, un 40%, que té més de 50 anys, que és important.
7: Sí.
6: I prova és que jo m'ha jubilat als 65 anys. Manolo Fresneda, que va ser el company d'informàtica, es va jubilar als 65 anys. La gent s'ha jubilat, el més pront s'ha jubilat a 63.
7: Claro.
6: Vull dir, té res que veure en els bancs que a 50 anys, a 52 o a 55 que llarguen, sinó que així l'entitat valora l'experiència, valora el coneixement i valora l'antigüetat.
7: La trajectòria.
6: Perquè i no és que siguem... perquè fa una cosa molt interessant que jo va fer Nike en el seu moment, que és com... És combinar joventut i...
7: Idees noves,
6: formació nova, combinar això en experiència.
7: Clar.
6: I entonces la fórmula funciona.
7: De fet,
6: la persona, Marcos, la persona que m'ha substituït a mi, o que... Este és un xaval de 33 anys, crec que té ara, que va estar 9 anys treballant en una multinacional, en Ernst & Young, i que van aconseguir portar-lo a Mútua, i durant un any i mig hem treballat i la combinació ha sigut molt bona. I ara també en Helena, que ja Helena és una persona amb molta experiència i ell és un tio jove i clar, això hi ha una sinergia i això funciona, però sí o sí.
7: Totalment, perfecte. Bueno, doncs un poquet també aquesta evolució volíem també conèixer de Mútua. Clar, el fet de que tu hagis estat aquests 49 anys, això és perquè t'has sentit a gust i el que has repetit durant l'entrevista, han confiat en tu. Pot ser més de lo que tu mateix has confiat en tu.
6: Sí, jo crec que sí. A vegades han tingut més confiança en mi que jo mateixa, però bueno, al final jo crec que no he defraudat la confiança, però sí, Mútua és una persona que... És una entitat que el permet el creixement, que cuida de les persones. És una entitat que està que està certificada en EFR, una empresa familiar, més que certificada, considera empresa familiar més responsable, perquè cuida
7: els horaris,
6: cuida de la seva gent, la trata bé, dona molts més beneficis des que marca el conveni. És a dir, nosaltres tenim més beneficis a molts nivells, des de l'horari que podem acordar, teletreball, una sèrie de coses, moltes coses. I la Mútua sempre està ahí quan... Jo sempre, al llarg d'aquests 49 anys, la Mútua sempre està quan la necessitada.
7: Exacte, que això és...
6: I a més, lo important és que
7: Dies.
6: Lo importante de una entidad y lo importante de un país y lo importante de cualquier asociación de personas es que haya un proyecto, un sentido. Que, y Mutua tiene un proyecto, Mutua tiene un propósito. Y el tener un propósito y un proyecto, eso el fa que puedes caminar en ilusión, porque vas cap a algún lloc i estàs fent alguna cosa de trellat.
7: Saps on vas, no? Molt bé. Em parlaves abans, també hem parlat, que esteu en tota la Comunitat Valenciana i més o menys en el que són les províncies del voltant, no? Aproximadament.
6: Sí, Mutua, com t'he dit antes, part d'aquesta evolució no s'ha sigut interior a nivell de concepte, a nivell de projectes i a nivell d'imatge també, sinó que també a nivell territorial també ha conegut una expansió. És a dir, nosaltres antes teníem una oficina en Alcoi, i pare vostè de contar, i una en Alacant, perdona, que la compartíem en una altra entitat. Avui en dia tenim oficines, sí, o sea, tenim així en Alcoi, crec que són quatre oficines,
7: bueno, la
6: i central,
7: exacte.
6: Cinc. Tenim molts agents que són pràcticament delegacions, per exemple, en Cocentaina, en Bocairent, en Banyer, bueno, en tota la comarca, sí. I en València també tenim, en València tenim oficina, en Gandia, estem mirant en Alacant per veure i en Castelló, perquè volem obrir en un temps, volem obrir oficina en Castelló i en Alacant, i a banda estem obrint col·laboració, tenim col·laboradors en Ciutat Real, en Albacete, en Terol, en Saragossa,
7: Vale.
6: En Conca,
7: perfecte.
6: En Tarragona hem obert alguna cosa també, vull dir,
7: sí que en Múrcia estava notant
6: en Múrcia, que a tu fa gràcia, i també tenim algun col·laborador.
7: Molt bé, fantàstic. Bueno, pues això també era un poquet la part final. Què serà de Pep a partir d'ara? A veure, compta'm.
6: Què serà?
7: Que ja ho vas dir, que no vas a estar parat, però bueno.
6: No, jo esperé. Espero continuar, podem col·laborar en Mutua i en Fundació, perquè això és la meva vida. Ha sigut la meva vida durant 49 anys i continuar sent-la. No, això no es pot, o sigui, aquesta relació no es pot tallar i ser un dia per l'altre. Llegaré a escriure, que també ho ha fet tota la vida.
7: Sense, sí, bueno, no
6: sense un gran èxit, però bueno, a mi m'ho
7: passa bé. Ahí estarà, tipografia, continuarà.
6: Sí, en tipografia també estaré. I anirà
7: a la muntanya,
6: que també és una altra passió que tinc.
7: La cuina, ara estàs dient-me, no? Que
6: també estic, també. Ara estic més cocinites fent labores de l'hogar, però bueno. Però jo crec que continuaré un poc pues, la marxa que portava, però a un altre ritme, bàsicament.
7: Ara més relajat.
6: Esperem tindre salut per...
7: Ah, exacte, per disfrutar.
6: Per traure-li tots els diners que es puguen a la Seguretat Social. I...
7: és que es queden que treballeu per cotitzar. Molt bé, Pep, pues res, ha sigut un plaer, de veritat, poder-te escoltar. Seguim en contacte, com sempre.
6: Moltes gràcies.